era l'anarchia. Reamera l'anarchia. Reamera l'anarchia. Reamera.